0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Because I gotta have faith.
1: Imagina Radio.

0: Cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: σου. D'avui i d'ahí. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Gasó, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: Potser esperava amb la primera cita més intimitat.
1: Imagina Ràdio.
2: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors, copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple tant.

0: IDM Sánchez, distribuïdor expert que l'any deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
6: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
5: tastet de tambors,
6: cercavila,
5: assaig obert,
6: vermut musical.
5: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
6: I per acabar la festa,
5: són boig versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
6: No t'ho perdis.
5: No t'ho perdis.
6: Festa Jove 2026.
5: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
7: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
8: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: L'oli és un aliment o un ingredient?
6: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
5: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
6: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
5: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
8: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
9: Els números 1 d'avui i d'ahir. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela. Imagina Ràdio.
0: La millor música
9: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortó i Vilaseca.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments...

0: Pagos. Informa't a Autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
2: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
1: tastet de tambors,
2: cercavila,
1: assaig obert,
2: vermut musical.
1: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
2: I per acabar la festa,
1: són boig versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
2: No t'ho perdis.
1: No t'ho perdis.
2: Festa Jove 2026.
1: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
3: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar del Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Unes 150 persones assisteixen a una xerrada informativa sobre el Pla Terral Perelló. La trobada ha servit per explicar el contingut del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i el seu període d'al·legacions obert, així com les possibles afectacions que pot tenir sobre el territori. L'Ajuntament del Perelló ha remarcat que la seva posició no és de rebuig a les energies renovables, sinó que defensa una transició energètica planificada i equilibrada territorialment. El consistori reclama que qualsevol nova implantació tingui en compte la realitat del municipi, especialment l'activitat agrària, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni local. En aquest sentit, recorda que ja va presentar al·legacions al Pla el 2023 i que treballa per regular aquests projectes a través del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Camps de treball juvenils recuperen trinxeres de la Batalla de l'Ebre a la Terra Alta. Un grup de joves participa estos dies en un camp de treball arqueològic al Fort de Millet, a Caseres, per recuperar espais de la Batalla de l'Ebre. Durant dues setmanes, els participants de la Fundació Escola Josep Carol, en col·laboració amb el COMEBE, treballen en l'excavació d'un tram de trinxera de la línia defensiva de l'Algars. És el quart any que es fan estos treballs a la zona i està previst que sigui l'última campanya. L'objectiu és estudiar els vestigis de l'episodi bèl·lic, posar en valor estos espais perquè puguin ser visitables i apropar als joves la dimensió històrica de la Batalla de l'Ebre. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Pobla de Massaluca acollirà un concert gratuït de Mass Gospel a la plaça Major. El cor, dirigit per Gerson Gelabert i format per una quarantena de veus, oferirà un repertori de gospel contemporani i, a més, la vetllada també comptarà amb la participació de Gospel Vilalba, el primer cor de gospel de la Terra Alta, creat enguany i dirigit per Julio Pérez.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
8: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
9: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio.
2: La millor música per sentir-se bé.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: A mi m'he de donar per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
7: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
8: Que bé, quina olor més bona.
9: Així dona gust estar a casa, tots junts.
10: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir, oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10 Tortosa o a mésquearquitectura.com.
11: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Carolina.
1: Minuts sense interrupcions.
2: Imagina Ràdio.
1: Només a Imagina.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
3: Bon dia. Unes 150 persones assisteixen a una xerrada informativa sobre el Pla Terral Perelló. La trobada ha servit per explicar el contingut del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i el seu període d'al·legacions obert, així com les possibles afectacions que pot tenir sobre el territori. L'Ajuntament del Perelló ha remarcat que la seva posició no és de rebuig a les energies renovables, sinó que defensa una transició energètica planificada i equilibrada territorialment. El consistori reclama que qualsevol nova implantació tingui en compte la realitat del municipi, especialment l'activitat agrària, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni local. En aquest sentit, recorda que ja va presentar al·legacions al Pla el 2023 i que treballa per regular estos projectes a través del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Camps de treball juvenils recuperen trinxeres de la Batalla de l'Ebre a la Terra Alta. Un grup de joves participa estos dies en un camp de treball arqueològic al Fort de Millet, a Caceres, per recuperar espais de la Batalla de l'Ebre. Durant dues setmanes, els participants de la Fundació Escola Josep Carol, en col·laboració amb el COMEBE, treballen en l'excavació d'un tram de trinxera de la línia defensiva de l'Algars. És el quart any que es fan estos treballs a la zona i està previst que sigui l'última campanya. L'objectiu és estudiar els vestigis de l'episodi bèl·lic, posar en valor estos espais perquè puguin ser visitables i apropar als joves la dimensió històrica de la Batalla de l'Ebre. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Pobla de Massaluca acollirà un concert gratuït de Mass Gospel a la plaça Major. El cor, dirigit per Gerson Gelabert i format per una quarantena de veus, oferirà un repertori de gospel contemporani i, a més, la vetllada també comptarà amb la participació de Gospel Vilalba, el primer cor de gospel de la Terra Alta, creat enguany i dirigit per Julio Pérez.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
2: Imagina Ràdio. Repsol t'ofereix el temps.
3: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
7: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
8: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
2: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
9: Todas las promesas de mi amor se irán.
1: Imagina Ràdio.
10: La millor música
1: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
1: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2020.

0: I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb estil i dona vida a la natura. T'esperem a
1: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
2: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Unes 150 persones assisteixen a una xerrada informativa sobre el Pla al Perelló. La trobada ha servit per explicar el contingut del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i el seu període d'al·legacions obert, així com les possibles afectacions que pot tenir sobre el territori. L'Ajuntament del Perelló ha remarcat que la seva posició no és de rebuig a les energies renovables, sinó que defensa una transició energètica planificada i equilibrada territorialment. El consistori reclama que qualsevol nova implantació tingui en compte la realitat del municipi, especialment l'activitat agrària, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni local. En aquest sentit, recorda que ja va presentar al·legacions al Pla el 2023 i que treballa per regular aquests projectes a través del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Camps de treball juvenils recuperen trinxeres de la Batalla de l'Ebre a la Terra Alta. Un grup de joves participa estos dies en un camp de treball arqueològic al Fort de Millet, a Caceres, per recuperar espais de la Batalla de l'Ebre. Durant dues setmanes, els participants de la Fundació Escola Josep Carol, en col·laboració amb el COMEBE, treballen en l'excavació d'un tram de trinxera de la línia defensiva de l'Algars. És el quart any que es fan estos treballs a la zona i està previst que sigui l'última campanya. L'objectiu és estudiar els vestigis de l'episodi bèl·lic, posar en valor estos espais perquè puguin ser visitables i apropar als joves la dimensió històrica de la Batalla de l'Ebre. I en agenda, este dissabte 25 de juliol, la Pobla de Massaluca acollirà un concert gratuït de Mass Gospel a la plaça Major. El cor, dirigit per Gerson Gelabert i format per una quarantena de veus, oferirà un repertori de gospel contemporani i, a més, la vetllada també comptarà amb la participació de Gospel Vilalba, el primer cor de gospel de la Terra Alta, creat enguany i dirigit per Julio Pérez. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Berta Bradança a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Berta Bradança. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a bertabradança.com.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. La Ribera d'Ebre forma 82 alumnes en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La formació s'ha adreçat a l'alumnat de cursos de monitoratge, premonitoratge i vetlladoria amb l'objectiu de donar eines als futurs professionals del lleure educatiu per prevenir i detectar conductes discriminatòries. Els tallers han combinat continguts teòrics amb casos pràctics sobre diversitat sexual, igualtat i actuacions davant de possibles situacions de violència. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Maria Rosa García Piñol, ha remarcat la importància de formar estos perfils per teixir una xarxa de prevenció i seguretat imprescindible per aconseguir entorns completament lliures. Diversos municipis del Delta amplien els serveis compartits a través de Delta Gestió. Entre les primeres actuacions hi ha la licitació conjunta del subministrament de combustible per als vehicles municipals i els equipaments públics. També s'han adjudicat serveis tècnics de consultoria i assessorament jurídic compartits que permetran als municipis disposar de suport especialitzat de manera més àgil. La iniciativa forma part del pla de treball per ampliar progressivament els serveis mancomunats entre les poblacions participants. I en agenda, demà dissabte la Festa Jove del Perelló commemorarà els 30 anys de la Colla de Diables Foc a la Metxa i de la xaranga Xim Xim Mig Grau. La jornada combinarà cultura popular, música i foc amb activitats durant tot el dia, com cercaviles, un homenatge als fundadors de la colla i un vermut musical. Al vespre hi haurà una trobada de xaranguers, el bateig de la colla infantil de Diables i un gran correfoc amb grups convidats. La celebració es tancarà amb un festival musical gratuït amb les actuacions de Soundbeat Versions, DJ Torralbo i DJ de Pueblo. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Prat de Comte, 35 a Roquetes i 36 a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Música.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Bumble a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
7: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung Codec de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
8: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
3: Aquest dissabte des de les 10 del matí.
2: Tastet de tambors.
3: Cercavila.
2: Assaig obert.
3: Vermut musical.
2: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
3: I per acabar la festa.
2: Som boig versions. DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
3: No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis.
3: Festa Jove 2026.
2: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Si quan penses en reformes et sona així...
6: Obres, obres, obres!
5: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
7: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Ribera d'Ebre forma 82 alumnes en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La formació s'ha adreçat a l'alumnat de cursos de monitoratge, premonitoratge i vetlladoria amb l'objectiu de donar eines als futurs professionals del lleure educatiu per prevenir i detectar conductes discriminatòries. Els tallers han combinat continguts teòrics amb casos pràctics sobre diversitat sexual, igualtat i actuacions davant de possibles situacions de violència. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Maria Rosa García Piñol, ha remarcat la importància de formar estos perfils per teixir una xarxa de prevenció i seguretat imprescindible per aconseguir entorns completament lliures. Diversos municipis del Delta amplien els serveis compartits a través de Delta Gestió. Entre les primeres actuacions hi ha la licitació conjunta del subministrament de combustible per als vehicles municipals i els equipaments públics. També s'han adjudicat serveis tècnics de consultoria i assessorament jurídic compartits que permetran als municipis disposar de suport especialitzat de manera més àgil. La iniciativa forma part del pla de treball per ampliar progressivament els serveis mancomunats entre les poblacions participants. I en agenda, demà dissabte la Festa Jove del Perelló commemorarà els 30 anys de la Colla de Diables Foc a la Mitja i de la xaranga Xim Xim Mig Grau. La jornada combinarà cultura popular, música i foc amb activitats durant tot el dia, com cercaviles, un homenatge als fundadors de la colla i un vermut musical. Al vespre hi haurà una trobada de xaranguers, el bateig de la Colla Infantil de Diables i un gran correfoc amb grups convidats. La celebració es tancarà amb un festival musical gratuït amb les actuacions de Soundbeat Versions, DJ Torralbo i DJ de Pueblo. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Prat de Comte, 35 a Roquetes i 36 a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
7: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir.

0: Són les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Salvador Illa destaca que Catalunya vol viure l'eclipsi com a protagonista científica. El president de la Generalitat va participar en una jornada de coordinació davant l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost que va tenir lloc al Centre d'Interpretació de l'Arròs, la Torre de Camarles. Illa va remarcar que Catalunya vol anar més enllà de ser espectadora i tenir també un paper com a protagonista científica. El president va destacar que l'esdeveniment és una oportunitat per apropar la ciència a la ciutadania i ha demanat viure-la amb responsabilitat, seguint les recomanacions de seguretat i respectant els espais habilitats per l'observació. L'Aldea instal·la un nou contenidor per a les restes de poda al Camp de Carballo. A més de nou punt de recollida de restes vegetals, els veïns i veïnes podran gestionar més fàcilment les restes de poda sense haver-se de desplaçar fins a la deixalleria municipal. El contenidor permetrà disposar-hi branques, fulles i altres residus d'origen vegetal amb l'objectiu de fomentar bones pràctiques ambientals i una gestió més sostenible dels residus. L'Ajuntament recorda que aquest espai és d'ús exclusiu per a la poda i demana responsabilitat ciutadana per garantir-ne el bon funcionament. Tortosa reivindica la figura de Marina Daufí en els actes del 88è aniversari de la Batalla de l'Ebre. La programació commemorativa es va incloure en una nova edició del cicle Memòries Tortosines, realitzat ahir dijous i dedicada a la mestra, periodista i activista feminista Marina Daufí Segura. La conferència, realitzada pel periodista Gustau Moreno al Museu de Tortosa, va repassar la trajectòria d'una figura vinculada al republicanisme i al feminisme tortosí que va patir la repressió franquista després de la Guerra Civil. Els actes continuaran avui divendres amb el concert Veus de la Memòria, Stabat Mater, una proposta del Protofest que combina música i memòria històrica per reflexionar sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Prat de Comte, 35 a Roquetes i 36 a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Tu venut cap a ser tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. Anama Experience Market. Moments que fan estiu.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors, copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
7: Imagina Ràdio.

Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
3: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: El Perelló s'encén! Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
6: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
5: tastet de tambors,
6: cercavila,
5: assaig obert,
6: vermut musical.
5: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
6: I per acabar la festa,
5: són boigs versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
6: No t'ho perdis.
5: No t'ho perdis.
6: Festa Jove 2026.
5: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
7: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
8: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
9: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Salvador Illa destaca que Catalunya vol viure l'eclipsi com a protagonista científica. El president de la Generalitat va participar en una jornada de coordinació davant l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost que va tenir lloc al Centre d'Interpretació de l'Arròs, la Torre de Camarles. Illa va remarcar que Catalunya vol anar més enllà de ser espectadora i tenir també un paper com a protagonista científica. El president va destacar que l'esdeveniment és una oportunitat per apropar la ciència a la ciutadania i ha demanat viure-la amb responsabilitat, seguint les recomanacions de seguretat i respectant els espais habilitats per l'observació. L'Aldea instal·la un nou contenidor per a les restes de poda al Camp de Carballo. Amb este nou punt de recollida de restes vegetals, els veïns i veïnes podran gestionar més fàcilment les restes de poda sense haver-se de desplaçar fins a la deixalleria municipal. El contenidor permetrà disposar-hi branques, fulles i altres residus d'origen vegetal amb l'objectiu de fomentar bones pràctiques ambientals i una gestió més sostenible dels residus. L'Ajuntament recorda que aquest espai és d'ús exclusiu per a la poda i demana responsabilitat ciutadana per garantir-ne el bon funcionament. Tortosa reivindica la figura de Marina Daufí en els actes del 88è aniversari de la Batalla de l'Ebre. La programació commemorativa es va incloure en una nova edició del cicle Memòries Tortosines, realitzat ahir dijous i dedicada a la mestra, periodista i activista feminista Marina Daufí Segura. La conferència, realitzada pel periodista Gustau Moreno al Museu de Tortosa, va repassar la trajectòria d'una figura vinculada al republicanisme i al feminisme tortosí que va patir la repressió franquista després de la Guerra Civil. Els actes continuaran avui divendres amb el concert Veus de la Memòria, Stabat Mater, una proposta del Protofest que combina música i memòria històrica per reflexionar sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Prat de Comte, 35 a Roquetes i 36 a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA. Al teu costat, quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
7: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
8: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
2: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
1: tastet de tambors,
2: cercavila,
1: assaig obert,
2: vermut musical.
1: A la nit, gran trobada de xarangues, bateig de foc, trobada de correfocs.
2: I per acabar la festa,
1: són boigs versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
2: No t'ho perdis.
1: No t'ho perdis.
2: Festa Jove 2026.
1: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
3: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
1: Per Sant Jaume, la Festa Major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
3: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Ribera d'Ebre forma 82 alumnes en prevenció de violències masclistes i LGTB-fòbiques. La formació s'ha adreçat a l'alumnat de cursos de monitoratge, premonitoratge i vetlladoria amb l'objectiu de donar eines als futurs professionals del lleure educatiu per prevenir i detectar conductes discriminatòries. Els tallers han combinat continguts teòrics amb casos pràctics sobre diversitat sexual, igualtat i actuacions davant de possibles situacions de violència. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Maria Rosa García Piñol, ha remarcat la importància de formar estos perfils per teixir una xarxa de prevenció i seguretat imprescindible per aconseguir entorns completament lliures. Diversos municipis del Delta amplien els serveis compartits a través de Delta Gestió. Entre les primeres actuacions hi ha la licitació conjunta del subministrament de combustible per als vehicles municipals i els equipaments públics. També s'han adjudicat serveis tècnics de consultoria i assessorament jurídic compartits que permetran als municipis disposar de suport especialitzat de manera més àgil. La iniciativa forma part del pla de treball per ampliar progressivament els serveis mancomunats entre les poblacions participants. I en agenda, demà dissabte la Festa Jove del Perelló commemorarà els 30 anys de la Colla de Diables Foc a la Metxa i de la xaranga Xim Xim Mig Grau. La jornada combinarà cultura popular, música i foc amb activitats durant tot el dia, com cercaviles, un homenatge als fundadors de la colla i un vermut musical. Al vespre hi haurà una trobada de xaranguers, el bateig de la colla infantil de Diables i un gran correfoc amb grups convidats. La celebració es tancarà amb un festival musical gratuït amb les actuacions de Soundbeat Versions, DJ Torralbo i DJ de Pueblo. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Prat de Comte, 35 a Roquetes i 36 a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.

0: Avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

probably dying for a chance just to touch.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. La Ribera d'Ebre forma 82 alumnes en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La formació s'ha adreçat a l'alumnat de cursos de monitoratge, premonitoratge i vetlladoria amb l'objectiu de donar eines als futurs professionals del lleure educatiu per prevenir i detectar conductes discriminatòries. Els tallers han combinat continguts teòrics amb casos pràctics sobre diversitat sexual, igualtat i actuacions davant de possibles situacions de violència. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Maria Rosa García Piñol, ha remarcat la importància de formar estos perfils per teixir una xarxa de prevenció i seguretat imprescindible per aconseguir entorns completament lliures. Diversos municipis del Delta amplien els serveis compartits a través de Delta Gestió. Entre les primeres actuacions hi ha la licitació conjunta del subministrament de combustible per als vehicles municipals i els equipaments públics. També s'han adjudicat serveis tècnics de consultoria i assessorament jurídic compartits que permetran als municipis disposar de suport especialitzat de manera més àgil. La iniciativa forma part del pla de treball per ampliar progressivament els serveis mancomunats entre les poblacions participants. I en agenda, demà dissabte la Festa Jove del Perelló commemorarà els 30 anys de la Colla de Diables Foc a la Metxa i de la xaranga Xim Xim Mig Grau. La jornada combinarà cultura popular, música i foc amb activitats durant tot el dia, com cercaviles, un homenatge als fundadors de la colla i un vermut musical. Al vespre hi haurà una trobada de xaranguers, el bateig de la colla infantil de Diables i un gran correfoc amb grups convidats. La celebració es tancarà amb un festival musical gratuït amb les actuacions de Soundbeat Versions, DJ Torralbo i DJ de Pueblo. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Prat de Comte, 35 a Roquetes i 36 a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
6: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
5: tastet de tambors,
6: cercavila,
5: assaig obert,
6: vermut musical.
5: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
6: I per acabar la festa,
5: són boigs versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
6: No t'ho perdis.
5: No t'ho perdis.
6: Festa Jove 2026.
5: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
8: Per Sant Jaume, la Festa Major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una Festa Major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
1: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Salvador Illa destaca que Catalunya vol viure l'eclipsi com a protagonista científica. El president de la Generalitat va participar en una jornada de coordinació davant l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost que va tenir lloc al Centre d'Interpretació de l'Arròs, la Torre de Camarles. Illa va remarcar que Catalunya vol anar més enllà de ser espectadora i tenir també un paper com a protagonista científica. El president va destacar que l'esdeveniment és una oportunitat per apropar la ciència a la ciutadania i ha demanat viure-la amb responsabilitat, seguint les recomanacions de seguretat i respectant els espais habilitats per l'observació. L'Aldea instal·la un nou contenidor per a les restes de poda al Camp de Carballo. Amb este nou punt de recollida de restes vegetals, els veïns i veïnes podran gestionar més fàcilment les restes de poda sense haver-se de desplaçar fins a la deixalleria municipal. El contenidor permetrà disposar-hi branques, fulles i altres residus d'origen vegetal amb l'objectiu de fomentar bones pràctiques ambientals i una gestió més sostenible dels residus. L'Ajuntament recorda que aquest espai és d'ús exclusiu per a la poda i demana responsabilitat ciutadana per garantir-ne el bon funcionament. Tortosa reivindica la figura de Marina Daufí en els actes del 88è aniversari de la Batalla de l'Ebre. La programació commemorativa es va incloure en una nova edició del cicle Memòries Tortosines, realitzat ahir dijous i dedicada a la mestra, periodista i activista feminista Marina Daufí Segura. La conferència, realitzada pel periodista Gustau Moreno al Museu de Tortosa, va repassar la trajectòria d'una figura vinculada al republicanisme i al feminisme tortosí que va patir la repressió franquista després de la Guerra Civil. Els actes continuaran avui divendres amb el concert Veus de la Memòria, Stabat Mater, una proposta del Protofest que combina música i memòria històrica per reflexionar sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantenen durant la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Prat de Comte, 35 a Roquetes i 36 a Móra d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors, copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta! Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar... i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
5: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
7: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
4: Aquest dissabte des de les 10 del matí.
3: Tastet de tambors.
4: Cercavila.
3: Assaig obert.
4: Vermut musical.
3: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
4: I per acabar la festa.
3: Som boigs versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
4: No t'ho perdis.
3: No t'ho perdis.
4: Festa Jove 2026.
3: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Salvador Illa destaca que Catalunya vol viure l'eclipsi com a protagonista científica. El president de la Generalitat va participar en una jornada de coordinació davant l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost que va tenir lloc al Centre d'Interpretació de l'Arròs, la Torre de Camarles. Illa va remarcar que Catalunya vol anar més enllà de ser espectadora i tenir també un paper com a protagonista científica. El president va destacar que l'esdeveniment és una oportunitat per apropar la ciència a la ciutadania i ha demanat viure-la amb responsabilitat, seguint les recomanacions de seguretat i respectant els espais habilitats per l'observació. L'Aldea instal·la un nou contenidor per a les restes de poda al Camp de Carballo. Amb este nou punt de recollida de restes vegetals, els veïns i veïnes podran gestionar més fàcilment les restes de poda sense haver-se de desplaçar fins a la deixalleria municipal. El contenidor permetrà disposar-hi branques, fulles i altres residus d'origen vegetal amb l'objectiu de fomentar bones pràctiques ambientals i una gestió més sostenible dels residus. L'Ajuntament recorda que aquest espai és d'ús exclusiu per a la poda i demana responsabilitat ciutadana per garantir-ne el bon funcionament. Tortosa reivindica la figura de Marina Daufí en els actes del 88è aniversari de la Batalla de l'Ebre. La programació commemorativa es va incloure en una nova edició del cicle Memòries Tortosines, realitzat ahir dijous i dedicada a la mestra, periodista i activista feminista Marina Daufí Segura. La conferència, realitzada pel periodista Gustau Moreno al Museu de Tortosa, va repassar la trajectòria d'una figura vinculada al republicanisme i al feminisme tortosí que va patir la repressió franquista després de la Guerra Civil. Els actes continuaran avui divendres amb el concert Veus de la Memòria, Stabat Mater, una proposta del Protofest que combina música i memòria històrica per reflexionar sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la possibilitat d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar a la d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis! Entrades a Ebre Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
3: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
2: tastet de tambors,
3: cercavila,
2: assaig obert,
3: vermut musical.
2: A la nit, gran trobada de xarangues, bateig de foc, trobada de correfocs.
3: I per acabar la festa,
2: són boigs versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
3: No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis.
3: Festa Jove 2026.
2: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A NAM Experience Market. Moments que fan estiu.
7: Que bé, quina olor més bona.
8: Així dona gust estar a casa, tots junts.
9: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir, oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a més que arquitectura.com.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Unes 150 persones assisteixen a una xerrada informativa sobre el Pla Terral Perelló. La trobada ha servit per explicar el contingut del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i el seu període de delegacions obert, així com les possibles afectacions que pot tenir sobre el territori. L'Ajuntament del Perelló ha remarcat que la seva posició no és de rebuig a les energies renovables, sinó que defensa una transició energètica planificada i equilibrada territorialment. El consistori reclama que qualsevol nova implantació tingui en compte la realitat del municipi, especialment l'activitat agrària, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni local. En aquest sentit, recorda que ja va presentar al·legacions al Pla el 2023 i que treballa per regular aquests projectes a través del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. La Ribera d'Ebre forma 82 alumnes en prevenció de violències masclistes i LGTB-fòbiques. La formació s'ha adreçat a l'alumnat de cursos de monitoratge, premonitoratge i vetlladoria amb l'objectiu de donar eines als futurs professionals del lleure educatiu per prevenir i detectar conductes discriminatòries. Els tallers han combinat continguts teòrics amb casos pràctics sobre diversitat sexual, igualtat i actuacions davant de possibles situacions de violència. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Maria Rosa García Piñol, ha remarcat la importància de formar estos perfils per teixir una xarxa de prevenció i seguretat imprescindible per aconseguir entorns completament lliures. Tortosa reivindica la figura de Marina Daufí en els actes del 88è aniversari de la Batalla de l'Ebre. La programació commemorativa es va incloure en una nova edició del cicle Memòries Tortosines, realitzat ahir dijous i dedicada a la mestra, periodista i activista feminista Marina Daufí Segura. La conferència, realitzada pel periodista Gustau Moreno al Museu de Tortosa, va repassar la trajectòria d'una figura vinculada al republicanisme i al feminisme tortosí que va patir la repressió franquista després de la Guerra Civil. Els actes continuaran avui divendres amb el concert Veus de la Memòria, Stabat Mater, una proposta del Protofest que combina música i memòria històrica per reflexionar sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la possibilitat d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar a la d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
4: Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
7: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
8: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. Nama Experience Market. Moments que fan estiu.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
5: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
1: tastet de tambors,
5: cercavila,
1: assaig obert,
5: vermut musical.
1: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
5: I per acabar la festa,
1: són boig versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
5: No t'ho perdis.
1: No t'ho perdis.
5: Festa Jove 2026.
1: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
6: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: Imagina Ràdio. Són les 9. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Unes 150 persones assisteixen a una xerrada informativa sobre el Pla Terral Perelló. La trobada ha servit per explicar el contingut del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i el seu període d'al·legacions obert, així com les possibles afectacions que pot tenir sobre el territori. L'Ajuntament del Perelló ha remarcat que la seva posició no és de rebuig a les energies renovables, sinó que defensa una transició energètica planificada i equilibrada territorialment. El consistori reclama que qualsevol nova implantació tingui en compte la realitat del municipi, especialment l'activitat agrària, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni local. En aquest sentit, recorda que ja va presentar al·legacions al Pla el 2023 i que treballa per regular aquests projectes a través del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. La Ribera d'Ebre forma 82 alumnes en prevenció de violències masclistes i LGTB-fòbiques. La formació s'ha adreçat a l'alumnat de cursos de monitoratge, premonitoratge i vetlladoria amb l'objectiu de donar eines als futurs professionals del lleure educatiu per prevenir i detectar conductes discriminatòries. Els tallers han combinat continguts teòrics amb casos pràctics sobre diversitat sexual, igualtat i actuacions davant de possibles situacions de violència. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Maria Rosa García Piñol, ha remarcat la importància de formar estos perfils per teixir una xarxa de prevenció i seguretat imprescindible per aconseguir entorns completament lliures. Tortosa reivindica la figura de Marina Daufí en els actes del 88è aniversari de la Batalla de l'Ebre. La programació commemorativa es va incloure en una nova edició del cicle Memòries Tortosines, realitzat ahir dijous i dedicada a la mestra, periodista i activista feminista Marina Daufí Segura. La conferència, realitzada pel periodista Gustau Moreno al Museu de Tortosa, va repassar la trajectòria d'una figura vinculada al republicanisme i al feminisme tortosí que va patir la repressió franquista després de la Guerra Civil. Els actes continuaran avui divendres amb el concert Veus de la Memòria, Stabat Mater, una proposta del Protofest que combina música i memòria històrica per reflexionar sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la possibilitat d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar a la d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Unes 150 persones assisteixen a una xerrada informativa sobre el Pla Ter al Perelló. La trobada ha servit per explicar el contingut del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya i el seu període d'al·legacions obert, així com les possibles afectacions que pot tenir sobre el territori. L'Ajuntament del Perelló ha remarcat que la seva posició no és de rebuig a les energies renovables, sinó que defensa una transició energètica planificada i equilibrada territorialment. El consistori reclama que qualsevol nova implantació tingui en compte la realitat del municipi, especialment l'activitat agrària, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni local. En aquest sentit, recorda que ja va presentar al·legacions al Pla el 2023 i que treballa per regular aquests projectes a través del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. La Ribera d'Ebre forma 82 alumnes en prevenció de violències masclistes i LGTB-fòbiques. La formació s'ha adreçat a l'alumnat de cursos de monitoratge, premonitoratge i vetlladoria amb l'objectiu de donar eines als futurs professionals del lleure educatiu per prevenir i detectar conductes discriminatòries. Els tallers han combinat continguts teòrics amb casos pràctics sobre diversitat sexual, igualtat i actuacions davant de possibles situacions de violència. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Maria Rosa García Piñol, ha remarcat la importància de formar estos perfils per teixir una xarxa de prevenció i seguretat imprescindible per aconseguir entorns completament lliures. Tortosa reivindica la figura de Marina Daufí en els actes del 88è aniversari de la Batalla de l'Ebre. La programació commemorativa es va incloure en una nova edició del cicle Memòries Tortosines, realitzat ahir dijous i dedicada a la mestra, periodista i activista feminista Marina Daufí Segura. La conferència, realitzada pel periodista Gustau Moreno al Museu de Tortosa, va repassar la trajectòria d'una figura vinculada al republicanisme i al feminisme tortosí que va patir la repressió franquista després de la Guerra Civil. Els actes continuaran avui divendres amb el concert Veus de la Memòria, Stabat Mater, una proposta del Protofest que combina música i memòria històrica per reflexionar sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, tot i la possibilitat d'alguns núvols. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar a la d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dilluns amb més informació. Bona nit i bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir-se

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir